els altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.

0: tu, vull dormir amb gent normal com tu.
1: Na, na, na, el despertador que no quieres apagar en Radio 3.